0: Exakt. Den connex con fatschs forestals, wenn ihr pleit duraus bulmein mo a bravuagna contorn. A per fini gest ein in autre exempel din dia ver fitsch lokal. Schins dia riom ecker a mogn, wo quei di i giut las pastiras d'alb con la biestia. Pia mo las pastiras d'alb na ginas autres.
1: A push bei am prandia, in sa c'è grazie a fitsch, Daniel Telli, per quellas in vistas interessantes ant ilia mincia de redaccional d'ilia DRG, las linguarias era per tarlar elas ant nossa audioteca online.